muchos amics, companys, perquè t'escanxi, que jo l'escudei va a pi pàgina, aquell TikTok i ma pipi, son ràdio el buen sembrador i ma pi, i a ullerix pa ricurix pa cutinjata que t'inxica. Jo cau en que jo l'escudei ma cama, que en cunau entendàs que escanxi, que tinc així a caspa que caia xixilado, i a 5 de la tarda i ma banta. Que en cunau ma entendàs que en capa tigre xami, seràs pa que tu cui cuna, coixija sempre positivos, i coixija i ma pisca i tuta i ma pisca pas un xigari ni si maspa, n'hi ha programacions que n'hi va guancar, tinga pang n'hi ha mi caipi, n'hi ha canxi turi que n'hi va piscant, si n'és pa que n'hi ha guanca, que hi ha camatxi, que hagi tot anés pa, n'hi ha que anxurin i ja mi. Buenas noches, tu cuico. Ah.